0: Strat y Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico del Gobierno de España.
1: COPE Castellón.
2: Estar informado.
3: Arrancamos mes de junio y lo hacemos con productos en su temporada alta. Y uno de ellos se prepara para vivir un fin de semana a lo grande. De puesta en valor en un evento que además se estrena en estos próximos días. El Paseo Foraforat de Vinaròs vivirá este sábado y domingo una nueva cita para promocionar su producto por antonomasia. Y es que llega el Gastro Llagostí, con música, talleres infantiles o cookings, productos de proximidad y los cocineros locales mostrando las bondades del Llagostí de Vinaròs. Una primera edición que nos presenta la edil de turismo de la capital del Baix Maestrat, Mercedes García.
4: Enguany hi ha una aposta molt forta que per primera vegada, com has dit tu, al passeig de Foraforat de Vinaròs se celebrarà el primer festival gastronòmic al voltant del llagostí i el que es pretén és això, posar en valor el producte que realment se mereix posar tota aquesta logística i tot el que implicarà el gastrofestival, que com has dit tu serà el dia 6 i 7 de juny, que és este dissabte i diumenge, des de les 11 del matí a les 11 de la nit, hi haurà dos escenaris, no? Entonces hi haurà una programació gastronòmica on hi haurà cates, hi haurà presentacions de productes, hi haurà show cookings i després hi haurà una programació en quant a actuacions i DJs. I tot això estarà acompanyat, ja et dic, hi haurà 8 casetes de restauradors de Vinaròs on oferiran oferta gastronòmica basada en el llangostí.
3: Una oportunitat per a dar valor al producte i, de nuevo, de la mano de sus mejores embajadores, los cocineros. Lo serán los locales, bajo la mano de Vinaròs Gastronomic, y al que se sumarán estrellas Michelin, como Miguel Barrera, Raúl Resino o el de casa, Rubén Miralles.
4: I a part ja t'he dit que és això, apostar per la qualitat. Després també tindrem un show cooking de l'Escola d'Hostaleria que està en Benicarló, al Centre Integrat de FP, i també que representa pues, això, no? L'estrella Michelin és el màxim, però pues, la importància que té el que és la formació. ¿Saps? Y entonces también pues apostar por eso que es visualice la importancia de eso, de formarse y ser bons profesionales en el sector, que ya te digo que aquí Vinaròs la verdad que no nos podemos queixar, que tenemos muy buena representación en cuanto a cuiners.
3: Pero al final el objetivo y el protagonismo pasa por el llagostí, ahora desde casa, pero si no hubiera el trabajo por todo el país que se está haciendo, y ojo, porque García ya nos apunta al panorama internacional.
4: La veritat que sí, i nosaltres, pues, lo que tu dius, a nivell polític, o sigui, a nivell de lo que és la regidoria de turisme, pues, aposta, no? Ja portem 3 anys assistint a Madrid Fusión, que això mos ha ajudat molt a impulsar lo que és Vinaròs com a destí gastronòmic, a part, per supost, de posar en valor el nostre producte estrella, com és el llangostí, però lo que aconseguim també és, pues, això, que al llarg de tot l'any, no?, vendre el que és Vinaròs, perquè a part del llangostí, pues, al llarg de l'any, no?, pues, se fan moltes jornades, com és la dels cítrics o com són els arrossos i la galera, i al final és això, no?, que tu vingues en l'època que vulguis, en Vinaròs podràs disfrutar d'una gastronomia excel·lent. De fet, l'any passat també vam estar en la ITB de Berlín, que va ser un èxit. El licor de llangostí, com has dit tu, bueno, va ser un triunfo, perquè, claro, tot el món preguntant això com s'ha fet. Claro, quan els expliques que és l'essència del llangostí junt en la taronja navelate, que és autòctona d'aquí de Vinaròs, pues claro, tots guau, o sigui, la veritat que molt bé. I ara enguany, encara no us puc fer spoiler, però també tenim previst fer una petita activitat en l'estranger, perquè ja te dic, tenim a nivell nacional, vam estar en Madrid Fusión, vam estar en Alimentària, i ara mos falta fer també una promoció a nivell internacional, que ja te dic, quan estigui tot tancat, jo te faig una escoteta, Alberto, i t'ho explico. Però sí, i ja te dic, i el tema és això, treballar tot l'any, treballar de la mà dels hosteleros, perquè ja te dic, nosaltres, per part de l'Ajuntament, posem tota la carn en l'assador, com se diu vulgarment, però necessitem del seu suport, i la veritat que sempre que, ja et dic, que anem a fer qualsevol activitat o qualsevol promoció, comptem en ells, i la veritat és que és fantàstic i és d'agrair, perquè et dic, molts d'ells, per exemple, quan anem a Madrid Fusión, tanquen els seus establiments en pro de Vinaròs, en pro d'eixe posicionament, i això, doncs, bueno, doncs es té que agrair, claro que sí, reconeixer tot el que fan.
1: Los productos de Market Maestrat patrocinan GastroCope. Todos los jueves a las 13:50 con Alberto Marco y en versión podcast en cope.es/Castellón. Con la colaboración de Al Maestrat y Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico del Gobierno de España.
5: COPE Castellón.
2: Estar informado.
6: Vuelve el verano, vuelven los planes, las ganas de moverse, de viajar, y vuelven los 10 días Kia del 4 al 15.